0: Ecotips Los 40. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano. Recicla. El eco de los 40. Esta temporada en Anda Ya.
1: Pues a ver, esta es una de las chicas más famosas del extranjero.
2: Uy, dime algo, corre.
1: Ha cantado una canción que se llama I Believe in Love is Control. That believe in logical lot.
2: Muy bien, muy
1: in
2: bien.
1: In the hand, in the chin, the bone, in the tension. When you love, you love. Niña.
2: Ilenia.
1: ¿Ya no te puedo decir más?
3: Na, na, na, ni,
2: no, no, no, no, no, no. Tiempo. Era Cher.
1: La mía, Milenia. Ay. Hoy Milenia.
2: Mira.
0: Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Yeah. El Morning Show líder de la radio musical.
4: The Morning Show.
0: En Los 40. Volvemos el lunes 31 de agosto. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. En Los 40, World Dance Music. Presentado por DJ Nano. Ontinyent 95.3.
5: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la clínica dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
6: Firat Música, Firat Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romantic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Diges i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Firat Música, Firat Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva. Des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajunt también de Xàtiva.
7: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
8: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
9: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
10: Et sona la marca Ser Empresarios?
11: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
10: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
11: I què cal fer per apuntar-se?
10: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
0: Los artistas cuentan en los40.com. ¿Qué te habrán contado hoy?
8: 95.3.